Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 58%.

0: still.
1: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
2: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 52%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 56%.

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: hola.
1: Nelson?
2: Hola! Me sentís bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que salió bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 55%.

0: Molt bon dia, són les 8. El primer titular és pel trànsit equip viari. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora destaquem retencions a la 2 d'Esparreguera a Abrera, sentit Barcelona, i a la C31C, al Prat, cap a l'enllaç amb la C31. Precaució en aquest punt perquè hi ha un carril tallat per un accident. També densitat en punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a la capital, a la C32 des de Viladecans, a la B23, a l'enllaç amb la 2 i a Esplugues d'entrada per la Diagonal. També a la B20, a Santa Coloma, C33 i C5. 58, tot cap al nus de la Trinitat.
0: S'aixeca el confinament a Òrrius, al Maresme, provoca per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina del municipi. Fa uns minuts s'ha enviat un SOS alert per avisar la població. El foc ja està controlat, però el material que cremava impedia als bombers poder atacar-lo amb aigua per evitar danys mediambientals. S'enroca el conflicte al sector educatiu davant la falta d'una proposta satisfactòria. Representants dels sindicats han passat la nit a la seu del departament. Una mesura de pressió a l'espera que la consellera Niubó encapçali avui una nova reunió prevista per a les 10 del matí. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius del Penedès i del Baix Llobregat. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. I l'OTAN acusa a Rússia d'irresponsable després de la caiguda d'un dron de Moscou a Romania aquesta matinada, que ha fet 2 ferits. La Unió Europea creu que el Kremlin ha creuat una nova línia i l'avisa que prepara un 21è paquet de sancions. Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés davant de l'acumulació de casos judicials que afecten el PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions. Des del PSC, el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada per diversos ministres socialistes i apunta una operació dels jutges contra Pedro Sánchez. Recordar, temperatura d'un mes de maig a Lleida i el termòmetre va marcar 37,3 graus, la temperatura més alta des que es tenen registres. Avui continuarà la calor extrema per l'època de l'any. I en cultura, avui arrenca a Barcelona Munt Llibres, el festival literari per a nens i joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil.
2: Esports. El Barça té previst anunciar avui la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027, la del jugador Anthony Gordon del Newcastle. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. Al Barça femení, per la seva banda, confirmades les sortides de Mapileón i Ona Batlle. El Girona confirma que el tècnic Mitchell Sánchez no renovarà el contracte després de 5 temporades. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el seu nou destí serà l'Ajax d'Amsterdam. I Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida del Barça de bàsquet es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador blaugrana nega tensions internes.
0: I el temps, com us dèiem, segon dia d'ambient tòrrid en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes cap als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i als 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30 graus. El temps avui assolellat amb algun ruixat aïllat al Pirineu de cara a aquesta tarda.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech.
4: Estem amb tu des de 1985.
5: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 52%.

0: Ep, encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: Hola.
1: Nelson?
2: Hola! ¿Me sentís bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que salió bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

T'han robat el cor alguna vegada? Doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer-ho oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora hi ha aturades a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7 i a l'AP7 a Castellbisbal, sentit nord, per un accident que afecta aquestes dues vies. Encara hi ha vehicles al voral. Segueix complicada la circulació a la C31 a Badalona, sentit Barcelona. Hi ha retencions de 3 quilòmetres per un accident que talla un carril. I hem de parlar de transport públic a Rodalies. L'R2 i l'R2 Nord circulen fora del seu horari habitual, amb demores que poden superar els 20 minuts a causa d'una incidència per actes incívics a l'estació de Passeig de Gràcia.
0: La consellera d'Educació es mostra sorpresa per la negativa sindical a l'última oferta d'increment salarial de 400 euros al mes en 4 anys. Esther Niubó ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio poc abans de la represa de les negociacions després d'una nit amb tancada d'una quinzena de membres dels sindicats del sector de l'ensenyament. Avui a vaga al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania que ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i que ha fet 2 ferits. Romania qualifica els fets d'escalada greu i ha convocat d'urgència l'ambaixador rus. La Unió Europea avisa que prepara un nou paquet de sancions. Serà el 21è. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. S'aixeca el confinament a Òrrius, al Maresme, provocat per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina del municipi. Fa una estona s'ha enviat un SLR per avisar la població. El foc ja està controlat, però el material que crema va impedir als bombers poder atacar-lo amb aigua per evitar danys mediambientals. Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés davant de l'acumulació de casos judicials que afecten al PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions. El judici per l'operació Kitchen ha entrat en la recta final. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas, compromesa pel Partit Popular. I el drama amb Zendaya i Robert Pattinson és l'estrena de cinema més destacada de la setmana. L'acompanyen, entre d'altres, la catalana corredora, que aborda la salut mental dels esportistes d'èlit, i Mallorca Confidencial, amb una immensa Lolita Flores.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada vinent, la del jugador Anthony Gordon del Newcastle. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. El Girona confirma que el tècnic Mitchell Sánchez no renovarà el contracte després de 5 temporades i, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el seu nou destí serà l'Ajax d'Amsterdam. I Xavi Pascual argumenta que la seva sortida del Barça de bàsquet es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador blaugrana nega tensions internes.
0: Segon dia d'ambient tòrrid, en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes cap als 38 graus a Ponent i Terres de l'Ebre i els 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30. El temps serà assolellat, amb algun ruixat aïllat al Pirineu de cara a la tarda.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 49%.

0: Sindicats i Departament d'Educació reprenen a aquesta hora les negociacions després que aquesta nit un petit grup de sindicalistes s'han tancat a la conselleria com a mesura de protesta per com estan anant les converses. Sobre la taula ja hi ha els 400 euros mensuals que els sindicats reclamaven per aturar les mobilitzacions, però no accepten que una part d'aquesta pujada es correspongui amb l'increment salarial que l'Estat ha previst per a tots els funcionaris. La inflació es manté estable, els preus han augmentat al maig un 3,2% al conjunt de l'Estat, igual que a l'abril. El que s'encareix són les hipoteques variables. L'Euribor s'enfila fins als 2,8% aquest mes i revisar la quota amb aquesta dada l'encarirà uns 75 euros mensuals, 900 al cap de l'any. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania. El seu secretari general, Mark Rutte, promet que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del seu territori. El dron ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet dos ferits. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop de l'acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. El sector del transport d'animals vius reclama ser considerat transport especial i una regulació específica. Llei d'aplega més de 200 professionals per abordar altres reptes, com la bioseguretat i el benestar animal. Abans de l'estiu han de començar les obres de transformació de la plaça d'Espanya i de l'entorn que hi ha davant de l'estació de tren de Girona. Els treballs, amb un cost d'uns 3 milions d'euros, els aportarà el govern espanyol, s'allargaran uns 4 mesos i inclouen, entre d'altres, més zones verdes, carril bici i un parc infantil. Avui arrenca a Barcelona amb un llibre, el Festival Literari per a Nens i Joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. I a Lleida, la novel·la negra és la protagonista aquest cap de setmana amb la desena edició del Festival Literari Segre de Negre. Aquest any es farà un homenatge a l'escriptor Pep Coll, que aquest vespre serà guardonat amb el Premi Trajectòria.
1: Esports.
2: El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027, la del jugador de Newcastle, Anthony Gordon. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. El Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona confirma que el tècnic Mitchell Sánchez no renovarà el contracte després de 5 temporades. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el seu nou destí serà l'Ajax d'Amsterdam. I l'agenda esportiva d'avui també passa pel futbol, i és que el Sabadell visita a les 9 al camp del Madrid-Castella el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. En bàsquet, a l'última jornada de la Lliga regular de la Lliga ACB, Girona-Joventut, Manresa-Madrid, tocant de Murcia, Lleida i Andorra-Barça. I l'equip de futbol sala del Barça rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga.
0: I el temps, la calor forta i excepcional es mantindrà avui, si bé la temperatura baixa 2 o 3 graus per Girona i puja. En canvi, en el Pla de Lleida, màximes entre 35 i 38 graus a Ponent, tarda variable al Pirineu, amb alguns ruixats o tempestes aïllades.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10. Molt bon dia.
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 34%.

0: Sintonitzar Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.
2: Thank you.

0: està trist i tan gris, tan que ens agafa.
1: 3CAT Info.

0: En punt les 11 del matí. En marxa una nova reunió negociadora entre el Departament d'Educació i els sindicats del sector. La consellera Esther Niubó mostra sorpresa pel rebuig sindical a l'última oferta del govern que plantejava un augment de 400 euros mensuals en 4 anys. Els representants dels treballadors qüestionen aquest increment i el consideren enganyós. La vaga avui a les aules afecta el Baix Llobregat, el Penedès i el Garraf. La inflació es manté estable. Els preus han augmentat al maig un 3,2% al conjunt de l'Estat, igual que a l'abril. El que s'encareix són les hipoteques variables. L'Euribor s'enfila fins al 2,8% aquest mes i ha revisat la quota amb aquesta dada. L'encarirà uns 75 euros mensuals, 900 al cap de l'any. Es desencalla el projecte de modernització del canal d'Urgell. El govern i la comunitat de regants han acordat un canvi d'estratègia que permetrà tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho demanin. Fins ara es demanava un suport global per majoria a la modernització. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania. El seu secretari general, Marruté, promet que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del seu territori. El dron ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet 2 ferits. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. L'OMS denuncia que només ha rebut un terç del finançament necessari per fer front al brot d'Ebola sorgit a la República Democràtica del Congo. El director general de l'Organització Mundial de la Salut ha viatjat al país per traslladar el seu suport i la confiança que venceran la malaltia. Abans de l'estiu han de començar les obres de transformació de la plaça d'Espanya i de l'entorn que hi ha davant l'estació de tren de Girona. Els treballs amb un cost d'uns 3 milions d'euros els aportarà el govern espanyol, s'allargaran uns 4 mesos i inclouen, entre d'altres, més zones verdes, carril bici i un parc infantil. A Lleida, la novel·la negra és la protagonista aquest cap de setmana amb la 10a edició del Festival Literari Segre de Negre. Aquest any es farà un homenatge a l'escriptor Pep Coll, que aquest vespre serà guardonat amb el Premi Trajectòria.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027, la del jugador del Newcastle, Anthony Gordon. El club blaugrana en paral·lel presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. El Sabadell visita a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella el partit d'anada de les semifinals del play-off per l'ascens a la segona divisió, mentre que en bàsquet avui es tanca la fase regular de la Lliga CB amb els partits de la 34a i última jornada. Destaca el duel català entre el Girona i el Joventut, però també es disputaran el Manresa-Madrid, l'Andorra-Barça i l'UCAM de Múrcia-Lleida. I el Barça de futbol sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga.
0: La calor forta i excepcional es mantindrà avui, si bé la temperatura baixa 2 o 3 graus per Girona i puja al Pla de Lleida. Màxima entre 35 i 38 graus a Ponent. Tarda variable al Pirineu, amb alguns ruixats o tempestes aïllades.
1: Trescat Info.
0: 11 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 26%.

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: Hola.
1: Nelson?
2: Hola! Me sentí bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que salí bien. Muchas gracias por todo y lo vimos el año que viene.

0: L'incendi d'Òrrius al Maresme d'ahir va començar a la zona forestal i no pas a la indústria afectada. Ho revelen les primeres informacions a què ha tingut accés aquesta emissora a partir del primer avís que van rebre els bombers. Els veïns del municipi van quedar confinats i aquest matí s'ha aixecat la mesura. En marxa una nova reunió negociadora entre el Departament d'Educació i els sindicats del sector. La consellera Esther Niubó es mostra sorpresa pel rebuig sindical a l'última oferta del govern, que plantejava un augment de 400 euros mensuals en 4 anys. Els representants dels treballadors qüestionen aquest increment i el consideren enganyós. La inflació es manté estable, els preus han augmentat al maig un 3,2% al conjunt de l'Estat, igual que a l'abril. El que s'encareix són les hipoteques variables. L'Euribor s'enfila fins als 2,8% aquest mes i revisar la quota amb aquesta dada l'encarirà uns 75 euros mensuals, 900 al cap de l'any. El govern augmenta 5 anys el límit d'edat per obtenir l'anomenat préstec d'emancipació per comprar un pis. El president Salvador Illa ha anunciat que es passa dels 35 fins als 40. Aquesta ajuda suposa fins al 20% del valor de l'immoble, fins a un màxim de 50.000 euros. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania. El seu secretari general, Marc Rutte, promet que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del seu territori. El dron ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet 2 ferits. L'Organització Mundial de la Salut denuncia que només ha rebut un terç del finançament necessari per fer front al brot d'Ebola sorgit a la República Democràtica del Congo. El director general de l'OMS ha viatjat al país per traslladar el seu suport i la confiança que avançarà en la malaltia. Es desencalla el projecte de modernització del canal d'Urgell. El govern i la comunitat de regants han acordat un canvi d'estratègia que permetrà tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho demanin. Fins ara es demanava un suport global, per majoria, a la modernització. I el sector del transport d'animals vius reclama ser considerat transport especial i una regulació específica. Lleida plega més de 200 professionals per abordar altres reptes, com la bioseguretat o el benestar animal. I avui arrenca a Barcelona molt llibres al Festival Literari per a Nens i Joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Un dels plats forts és l'exposició Central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil.
1: Esports. El Barça ha anunciat aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada vinent, la del jugador del Newcastle, Anthony Gordon. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. També en futbol, el Sabadell visita a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Mentre que en bàsquet avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB amb els partits de la 34a i última jornada. Destaquem el duel català Girona-Joventut a 8:45, però avui també jugaran el Manresa-Madrid, l'Andorra-Barça i l'UCAM de Múrcia-Lleida. I el Barça de Futbol Sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga.
0: I al temps, la calor es manté molt intensa a l'interior, s'accentuarà un xic més a les comarques de Ponent i afluixarà lleugerament a les comarques de Girona. Pla de Lleida s'hi preveu una temperatura màxima de...
2: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de... 29 graus i una humitat del 27%.

t'han robat el cor alguna vegada? Doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet. Gairebé una quarta part de les estacions meteorològiques de Catalunya han batut rècords de calor en les últimes 24 hores. Ho han fet 31 de les 126 estacions del país, segons dades del Meteocat.
1: Però en realitat és poc habitual que en un sol dia hi hagi superació de rècord de temperatura màxima mensual a tantes estacions en un mateix dia.
0: El rècord dels rècords el té Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 38 graus i mig.
1: I això iguala la temperatura més alta que s'ha registrat mai a Catalunya en un mes de maig.
0: I això, a l'Ebre també els termòmetres s'han enfilat fins als 37,5 per primer cop en un mes de maig des que es recopilen les dades fa més d'un segle. I a Lleida també aquesta mateixa temperatura van assolir 37 graus i mig. En aquestes condicions molta gent ha de treballar a l'aire lliure o en espais tancats sense climatitzar, per exemple, algunes escoles. A la plataforma Aules que cremen, 150 centres educatius i aboquen les temperatures que registren a les aules.
2: Ahir el 90% dels centres estan per sobre del 30. És un descontent generalitzat i ja estem farts.
0: Serem a un d'aquests centres que tenen una temperatura molt per sobre del topall que estableix la llei. La llei diu que és un límit de 27 graus que pot haver-hi a l'aula. Segons els registres d'aules que cremen, aquest institut on serem avui, l'Institut La Mitjana de Lleida, té una màxima de 33 graus i mig i una sensació tèrmica de 34. En parlarem amb la direcció, amb les famílies i amb els alumnes des d'allà mateix. Catalunya al dia. Les aules bullen a dins i a fora pel conflicte dels mestres amb el Departament d'Educació. Quim Balaguer, bon dia.
3: Bon dia, Estel.
0: Hi ha en marxa un dia més una nova reunió entre govern i sindicats per seguir discutint sobre l'última proposta d'increment salarial.
3: La trobada d'ahir va tornar a acabar sense acord i amb tancada d'alguns docents a la seu del Departament a la Via Augusta de Barcelona.
0: Amb la consellera, a més, baixant de nit i emplaçant-los a tornar-se a trobar l'endemà, és a dir, avui, Esther Niubó està, diu, desconcertada.
4: Te sorprèn perquè la portaveu, doncs, nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra, deien en el seu moment, doncs, que en fi, que aixecaria les mobilitzacions.
3: Avui a vaga al Baix Llobregat, Garraf i Penedès, i la principal acció de protesta és anar a peu fins a Montserrat.
0: I els hem acompanyat, després sentirem com els han a la caminada. I a l'espera que hi hagi entès amb els docents, amb qui el govern sí que ha aconseguit arribar a un acord, és amb els regants del Canal d'Urgell.
3: I això permet desencallar el projecte de modernització de la infraestructura hidràulica més gran del país. El pacte passa per anar fent les actuacions a mesura que els regants ho demanin.
0: I direm adeu a un establiment emblemàtic i històric de la Costa Brava. Tanca gairebé 70 anys després d'obrir la porta per primera vegada la pastisseria El Cisne de Platja d'Aro.
5: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava amb vestits llargs, entrejats, no com ara, que ara van despullats.
3: La Laia Claret ha pogut parlar amb la propietària, que li ha explicat un munt d'anècdotes sobre un dels símbols que va acollir els primers turistes de la Costa Brava.
0: Comprovem quin és l'estat del trànsit i del transport públic a aquesta hora de divendres. Equip viari, Clàudia Serra, com ho tenim?
6: Doncs mira, a les carreteres a aquesta hora hi ha trànsit dens a la Ronda de Dalt de Sant Gervasi, a Canyelles en tots dos sentits, també a la Via Augusta de Barcelona, està tallada en tots dos sentits de la marxa davant del Departament d'Educació per una manifestació de docents. Es recomana utilitzar vies alternatives i a Rodalies retards destacats per diverses incidències. Hi ha demores que poden superar els 20 minuts a les línies R4, R2, R2 Nord i R2 Sud, també retards importants en trens de la R11.
0: I pel que fa al temps...
7: Informació, proximitat, música...
8: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
9: Tenim a Arbúcies una temperatura de 30 graus i una humitat del 25%.

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: Hola.
1: Nelson?
2: Hola! ¿Me sentís bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que salió bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el vuitè intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
3: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
0: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
4: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
5: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que hi contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és a l'entrada.
4: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
0: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
4: És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
0: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
4: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros.
0: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
4: Miró i Gaudí, natura i mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
0: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick, Joan Barberà.
6: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
0: Previsió del temps per les pròximes hores. Després d'una nit tòrrida a Barcelona i de temperatures rècord a molts punts de Catalunya en un mes de maig. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogor, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: Gràcies, Lluismi. Al control de sa avui, Francesc Ávila. Us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la tongada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia, alguna novetat?
8: Bon dia, doncs mira, la reunió continuarà a 3:45, després d'un recés de 2 hores. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Iolanda Segures, portaveu d'USTEC.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
8: La reunió ha començat amb una hora de retard, es fa a l'edifici annex i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa, amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
9: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
8: La via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins fa una estona. Un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant menys finançament per l'educació.
0: Gràcies, Esther Minguell. La conversa flueix, ens deia. Ens quedem amb aquest titular i n'estarem molt pendents al llarg del dia per si acaben desencallant aquest conflicte. Mentrestant, mestres i professors mantenen el pols al carrer amb una nova jornada de vaga a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han manifestat, s'han organitzat, volíem dir, per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez, d'Esplugues Televisió. Andrea, bon dia.
10: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
0: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors de lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
4: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius, una protesta organitzada per la CGT s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat i al Penedès.
0: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat Copí. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers 2 dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona, que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
12: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves de dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir, doncs, una equitat.
11: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat, amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més: arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
0: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transports són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Són dades de l'estudi d'inserció laboral d'ensenyaments professionals que s'ha fet publicat avui i que ens desgrana la Sílvia Fernández. Sílvia, bon dia.
13: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector, principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
14: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
13: Com es remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren els 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Montcarvajal, bon dia.
15: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
16: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Que tens l'anunci que a partir de dilluns ho guanyarem. Per què? Perquè té èxit.
15: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
16: I anem millorant, anem a 40 anys, podríem fer-ho fins als 50, sí, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, i no estem tancats a res.
15: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
0: Dos minuts i arribarem a un quart de tres. L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
17: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de protecció civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen dos camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
18: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant de que la parafina i l'aigua i tal, que d'això, que no baixi cap al medi natural. I llavors...
19: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
20: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
21: Super espantat perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
17: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
1: Notícies en xarxa.
0: Us ho dèiem en titulars, 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya A Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, endavant.
22: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovada abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
0: Gràcies, Marc Ferrer, des de Gavà Televisió. I a Tarragona, aquest serà el primer estiu amb dues platges amb espai per a gossos. La del Miracle el recupera i l'altra zona per animals de companyia estarà a la Platja Llarga. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
23: Cadascuna té 900 metres quadrats, el tancament perimetral de fusta i les tanques metàl·liques arriba fins l'aigua amb l'objectiu de reduir la possibilitat que els animals surtin de la zona i garantir així una experiència segura per tothom. La consellera de Benestar Animal, Sandra Ramos, ha explicat que els espais compten amb totes les comoditats per als animals i els seus propietaris.
24: Amb totes les necessitats que poden tenir, especialment el de les dutxes, el de les papereres, la tanca que arribi fins l'aigua.
23: Els can espais a les platges estaran disponibles fins al 15 d'octubre.
0: I nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els qui decideixin voluntàriament si modernitzen o no les seves instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres.
4: Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028.
0: Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
25: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, ara s'ha optat per una fórmula més flexible, tirant davant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
26: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
25: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
0: I el municipi d'Ordis, a l'Alt Empordà, ha acollit avui la presentació del projecte del nou enllaç viari entre la Nacional 260 i la C26, una actuació clau per a la millora de la mobilitat a la comarca i en el marc de l'Eix Pirinenc. Empordà Televisió, Juanma Buín.
27: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest migdia el projecte per a la construcció d'un nou enllaç a l'actual encreuament entre la Nacional 260 i la Comarcal 26, en el marc de la millora de l'Eix Pirinenc, per donar una resposta contundent i acabar amb els accidents en aquest punt.
28: I amb aquesta inversió, en el govern volem donar resposta a una necessitat molt concreta del territori, evolucionar cap a una mobilitat més segura, més eficient, també més ordenada, i és una actuació, per tant, que és el servei vostre, dels municipis, de la seguretat viària, com deia, i de l'equilibri territorial.
27: L'actuació s'enmarca dins l'encomanada de gestió per a la millora de l'eix pirinenc i preveu la construcció d'un nou enllaç entre les dues vies. Com ha assenyalat la consellera, les obres podrien estar enllestides l'estiu del 2028.
0: I és moment de repassar altres notícies de la jornada. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també amb el preu dels aliments, que es mantenen.
4: Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
0: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
4: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, serien 11 punts per sobre el PP, que n'obtindria 24,9%. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. El PP, doncs, en retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7%, Podem enguanya 3 i obtindria el 2,5%, Esquerra baixa 2,6% i Junts es manté a 0,8%.
0: Nou minuts i seran 2:15, moment per la cultura. I per una exposició al Museu Diocesà de Barcelona que uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
3: En les línies curves, en el uso del color, en esos, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
2: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
0: I el Dansant ho farà un pas endavant aquest estiu amb una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o amb aliances amb altres festivals. Se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost amb quatre produccions pròpies i dues coproduccions, la xifra més alta de la història.

0: realista, és important diguem, ajudar a tots els creadors, els moltíssims que hi ha al país, intentar també que aquells projectes no neixin i morin aquell dia. Per tant, és molt important aquest treball en xarxa que anem fent, coproduccions i que els artistes puguin treballar.
1: En l'àmbit musical destaquen les actuacions del Petit de Caleril, el grup Obeses i la companyia elèctrica d'Arma. La meitat dels espectacles seran gratuïts i l'altra meitat de pagament amb preus que oscilaran entre els 10 i 25 euros.
2: Ja arriben els esports. Que ens porta, com sempre, Joan Barberà. Joan, bon dia. El Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
3: Bon dia, Sònia. Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon. Ara, l'entitat catalana també vol tancar l'arribada de Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
4: El futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre.
3: I qui ha parlat també avui és Manolo González, que va poder salvar l'Espanyol i seguirà un any més dirigint l'equip blanquiblau a primera divisió.
5: Content perquè ha acabat bé, l'equip ha consolidat primera un altre any més, important perquè així el club és com pot créixer i anar donant passes endavant. I bueno, feliç per poder continuar un any més amb la renovació que era automàtica amb la permanència i també amb la confiança tant del president com del director esportiu de Monchi per continuar un any més a l'Espanyol.
3: A primera federació avui el Centre d'Esports Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona al camp del Real Madrid, del filial del Real Madrid, a partir de les 9 de la nit. Després de superar el Vilanova i l'Hospitalet respectivament, Cornellà i Badalona s'enfronten en la segona eliminatòria d'ascens a segona federació. Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda, partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I en el play-off d'ascens a tercera federació, demà a les 7 de la tarda, es juga el partit de tornada de les semifinals entre la Pobla de Mafumet i el Rubí. A l'anada empata un gol. Blai Martí és el tècnic del Rubí.
6: Intentarem que sigui maca i bonica de viure, que la gent s'animi, que agafi l'autocar, que agafi el cotxe, que omplim la Pobla, que tinguem el suport de la nostra gent, que això en els moments complicats es nota molt. I jo crec que ho hem de viure com a ciutat, com a entitat, com a gent. Hem de gaudir això. Crec que hi ha moltes opcions. Som optimistes.
3: A segona catalana i en la lluita per l'ascens, demà a les 6 de la tarda en directe a la xarxa Més, al partit entre el Llavaneres i el Cardedeu. I en bàsquet, avui es juga l'última jornada de la Lliga ACB.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa, tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit. Marimatge.
9: Però si estic solo.
10: Terroristes.
11: Ve a menjar plàtan.
12: Monstre. Tot això és odi.
13: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
15: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
16: Què pot fer trontollar una democràcia?
17: I si demà deixés d'existir?
18: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
19: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
20: Destruir la democràcia. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Propostes en xarxa.
1: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. I hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
2: La xarxa.
3: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el 8è intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
4: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
5: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
3: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
6: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
7: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és la de l'entrada.
6: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
3: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
6: És una de les novetats de les PAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. El Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
3: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
6: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica d'1,5 milions d'euros.
3: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
6: Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
3: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick, Joan Barberà.
2: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
3: I previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogor, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
3: El control de so, Francesc Ávila, us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la toncada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
9: Bon dia. La reunió continuarà a 3:45, després d'una pausa de 2 hores per dinar. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
4: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
9: La reunió ha començat amb una hora de retard. Es fa a l'edifici annex i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva. I semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
10: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això, evidentment, és inacceptable.
9: La via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins ben bé fa mitja hora i un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant més finançament per l'educació.
3: Gràcies, Esther. Gràcies, Esther. I mentrestant, al carrer, mestres i professors mantenen el pols amb una nova jornada de vaga. Avui a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez d'Esplugues Televisió.
11: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
3: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
13: Són elements dissuasoris que el que volen és i el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
12: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol com fan totes les altres comunitats autònomes.
3: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transport són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també, en aquest cas en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Sílvia Fernández, bon dia.
14: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector, principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
15: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
14: Com es remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
3: Titular destacat de la jornada, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara, el topall eren 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada. I el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
17: A partir de dilluns fins als 40.
18: Ja.
17: Aquest és l'anunci que fem a partir de dilluns. Ho veurem per què? Perquè té èxit.
16: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
17: I anem millorant, estem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, i no estem tancats a res.
16: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
3: 3 minuts i arribarem a 3:15. L'incendi d'Òrriums al Maresme es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat després a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat avui a primera hora i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la columna de fum. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
18: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de Protecció Civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen dos camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
19: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant de que en la parafina i a l'aigua i tal, que d'això que no baixi cap al medi natural. I llavors...
20: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
21: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
22: Super espantat perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
18: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
12: 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bon dia.
23: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovada abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres de litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral no hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels, i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
12: Gràcies, Marc. I Barcelona afegeix més jocs d'aigua aquest estiu com a mesura del pla calor per combatre les altes temperatures i n'amplia, a més, les zones de funcionament.
6: Els nous espais estaran situats als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi, Horta Guinardó, Sant Andreu i Sant Antoni. A més, l'Ajuntament ha explicat que n'ampliarà els horaris de funcionament i estaran oberts des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, de juny a setembre. Les instal·lacions estan pensades per infants de més de 5 anys i caldrà que hi accedeixin calçats. A més, està prohibit que hi juguin animals de companyia.
12: I encara a Barcelona, avui el ple de l'Ajuntament ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
6: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: Nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els que decideixin voluntàriament si modernitzen o no les instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres. Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso, endavant.
24: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, ara s'ha optat per una fórmula més flexible, tirant davant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
25: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que
1: funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes del Canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
24: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
3: I repassem altres notícies del dia. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també en el preu dels aliments, que es mantenen.
6: Tot i l'estabilitat els últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a l'inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
3: El PSOE guanyaria les eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
6: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots. Seria 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria 24,9. La distància entre aquests dos partits es redueix ja, que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del cas de Leire Díaz.
3: Les dones que són més grans que les seves parelles masculines tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada.
6: Així es desprèn d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra després d'analitzar més de 3.200 casos oficials. Conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran, sinó al contrari, el perill es dispara quan la dona és més gran i augmenta com més gran és la diferència d'edat a favor d'ella. En concret, afirma que les dones que superen la seva parella en més de 10 anys tenen un temps de protecció sense nova violència un 41,8% més curt que les parelles on l'home és entre 1 i 4 anys més gran.
3: I és moment per la cultura i per una exposició del Museu Diocesà de Barcelona coneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
5: En les línies curves, en el uso del color, en esos, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
2: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
3: I abans dels esports, tres propostes culturals per aquest cap de setmana. Propostes que ens arriben des de Ràdio Arenys, Cugat Mèdia i Ràdio Ona.
7: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Ana Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
8: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà doncs algo ornamental.
7: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
25: Des de Sant Cugat del Vallès destaca la inauguració de la 7a edició del Lumínic Festival de Fotografia avui divendres a les 7 del vespre al Museu del Monestir. L'edició d'enguany del Lumínic explora la poètica com a dimensió essencial de tot el llenguatge artístic. La fotografia amb els seus múltiples registres i capes de significat esdevé el centre d'una reflexió sobre la seva capacitat per suggerir, emocionar i transformar la mirada. Així, la poesia es pot entendre com la qualitat estètica i expressiva que transcendeix la mera representació i connecta directament amb l'emoció, la sensibilitat i la imaginació de l'espectador.
4: Aquest vespre Torelló donarà el tret de sortida al Festus, al Festival d'Arts del Carrer, amb la proposta Aleta, un espectacle de dansa contemporània dirigida pel coreògraf Marc Fernández, que pren com a punt de partida el món casteller per parlar de comunitat, equilibri i esforç. Ho explica el director.
9: Conceptes com l'equilibri i el desequilibri, la tècnica per pujar, la simulem, la transformem, ho ballem.
4: L'espectacle posa especial èmfasi en valors com el treball en equip, la confiança i la comunitat, molt present també en aquesta edició del festival. Es podrà veure a les 8 del vespre a la plaça Vella.
3: 3 minuts i arribarem al punt de les 3. Moment pels esports. I pel Joan Barberà, amb tota l'actualitat esportiva, avui el Barça tanca el primer fitxatge, atenció, del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
10: Bon dia, Sònia. Doncs es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana tenia previst fer la roda de premsa de presentació fa més d'una hora, però de moment estan tancant els últims serrells per poder fer oficial la contractació de Gordon. Per tant, hores d'ara encara no és oficial l'arribada al fitxatge, en aquest cas d'Anthony Gordon. El club blaugrana també vol tancar l'arribada del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Inicien les negociacions amb el conjunt matalasser per tal de fer afecta el fitxatge del davanter argentí. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
11: Futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu. No m'acomiadaré. Perquè estaré aquí per sempre.
10: A Primera Federació, avui el Centre d'Esports Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió A. A les 9 de la nit, els arlequinats juguen al camp del filial del Real Madrid. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
13: El play-off ja és aquí. Objectiu: que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal, que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
15: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a Primera Federació jugant fora de casa. Si no, nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
13: 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olats Rivera. El xilet inicial avui a les 9 de la nit.
10: Diumenge a partir de les 6 de la tarda, en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, partida segona eliminatòria d'ascens a Segona Federació entre el Cornellà i el Badalona. A Segona Catalana i en la lluita per l'ascens, demà dissabte a les 6 de la tarda, en directe també a la xarxa Més, el partit entre el Llavaneres i el Cardeu en bàsquet. Avui última jornada de la Lliga CB, i en hoquei sobre patins avui comença la semifinal del play-off al títol entre el Calafell i el Liceu. Guillem Cabestany és el tècnic del conjunt tarragoní.
26: El Liceu, l'equip amb 2 anys que mai hem aconseguit guanyar, i això no ens desanima, sinó que ens motiva per intentar complicar-li molt les coses. Els dos primers partits amb el desgast que portem seran molt complicats.
10: I l'altre partit de semifinals, Barça-Igualada, comença demà.
3: Gràcies, Joan Barberà, per última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens trobarem, com sempre, puntuals dilluns a les 2. Que tingueu un molt bon cap de setmana.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com estem pendents de la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors per intentar desencallar d'una vegada per totes el conflicte al sector. Les converses es reprendran d'aquí a mitja hora, després d'una pausa per dinar. També ens hem fixat en les novetats, els anomenats préstecs d'emancipació, que fins ara es podien demanar fins als 35 anys. Ara l'edat màxima puja fins als 40. L'objectiu d'aquest programa del govern és promoure l'accés al primer habitatge perquè serveixi per pagar l'entrada d'un pis a tots aquells que no tenen prou estalvis per pagar-la. I hem connectat també amb Mollerussa, on s'ha desencallat finalment el projecte de modernització del canal d'Urgell, el més gran del país. El govern i la comunitat de regants han arribat a un acord per tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho vagin demanant. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi en diversos municipis de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan al nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector del CAP dels agents rurals del cos, en declaracions d'aquesta emissora, confia que la situació millori.
3: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies, i a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
2: El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs que va presentar el Parlament el setembre del 2023 contra la llei estatal pel dret a l'habitatge. La cambra va presentar el recurs després d'un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que va considerar que diversos articles de la norma podien vulnerar competències catalanes en matèria d'habitatge i urbanisme. El Tribunal ha conclòs que la llei estatal no impedeix que les autonomies puguin fer les seves polítiques d'habitatge i que tenen un marge ampli de maniobrar per legislar. Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros de fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes clau del nou govern de liberar Peter Maguiar, com ha explicat la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen.
4: Aquests són senyals clars que Hongria està girant full. En només unes setmanes heu impulsat reformes que fa temps que s'esperaven. Reformes en benefici d'Hongria i reformes en benefici de la Unió Europea.
2: Els jutjats de Tarragona, l'empresa gasista Messer, ha defensat la legalitat de totes les seves actuacions en l'anomenat cas Montoro. És aquesta, ho recordeu, la suposada trama de corrupció vinculada a l'exministre d'Hisenda espanyol Cristóbal Montoro del PP i al despatx Equipo Económico per tracte de favor fiscal. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
5: Avui ha declarat la representació jurídica de Messer. L'empresa és l'origen del cas que es va destapar per uns correus electrònics trobats durant un escorcoll. Fonts judicials expliquen que la responsable jurídica només ha respost al seu advocat per admetre el contracte amb l'empresa de Montoro, però l'ha vinculat a l'assessorament tècnic per la transposició d'una directiva fiscal. Un altre directiu de l'empresa, que també hi estava citat, s'ha acollit al dret a no declarar. La causa, que està en fase d'instrucció, analitza si diverses empreses de gas van pagar al despatx de Montoro per obtenir reformes fiscals favorables i estalviar-se centenars de milers d'euros. El cas afecta una trentena d'investigats per suposats delictes de suborn, tràfic d'influències, frau i corrupció empresarial.
2: I com és habitual els divendres a aquesta hora, fem un cop d'ull al trànsit. En aquest cas heu d'anar en compte sobretot per circular a l'entorn de Barcelona. Les rondes van molt plenes, tant a la litoral com a la ronda de dalt. També hi ha problemes a la C58 i a l'AP7 en el tram entre Mollet del Vallès i Rubí.
0: Passant 4 minuts de les 3.
6: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
7: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
8: Tenim a Arbúcies una temperatura de
9: 30 graus
8: i una humitat del 28%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 4. S'endarrereix la represa de la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per frenar el conflicte del sector. L'última oferta del govern plantejava un increment salarial que es distanciava uns 70 euros mensuals de les exigències sindicals. Hi ha hagut acostament entre altres matèries. Avui la vaga a les aules ha afectat el Baix Llobregat, el Penedès i el Garraf. La protesta s'ha traslladat a Montserrat amb un acte reivindicatiu i el bloqueig durant una estona dels accessos a la zona. Les proves de selectivitat tindran un sistema per detectar l'ús fraudulent d'aparells electrònics com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i altres dispositius. D'altra banda, el Departament d'Universitats preveu que la visita del Papa, que coincideix amb les dates de les proves, no afectarà la mobilitat dels estudiants. 31 de les 126 estacions que mesuren la temperatura a Catalunya assoleixen valors de rècord per a un mes de maig. Aquesta tarda, Vinebre, la Ribera d'Ebre, marca un nou rècord amb 39 graus i mig. La plataforma Escoles que Cremen denuncien que un 90% dels 150 centres on es mesura la temperatura han superat de llarg els límits legals. Pedro Sánchez evita pronunciar-se sobre les investigacions judicials que han esclatat al seu voltant i fa valer les polítiques que ha impulsat el govern espanyol per tancar una setmana negra al PSOE. El govern incrementa el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar el primer pis dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble. No té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. Sovint resolen el problema d'haver de pagar una entrada per accedir a un habitatge. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron rus contra un edifici d'habitatges a Romania i promet que defensarà cada centímetre del territori aliat. L'incident amb dos ferits és la repercussió més greu fins ara de la guerra a Ucraïna en un país membre de la Unió Europea i l'OTAN. Romania expulsarà el cònsol rus a la zona. I Candela Peña planeja dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol, segons ha confessat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. L'actriu estrena divendres que ve a Netflix el thriller La Desconocida, on interpreta un agent dels Mossos tormentada pels abusos del passat.
2: Esports.
3: El Barça anunciarà i presentarà avui el fitxatge d'Anthony Gordon del Newcastle. El jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions. El Sabadell visita avui el camp del Madrid-Castella, anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona, el partit a les 9, i també avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB. Amb l'última jornada destaquen el Girona-Joventut, l'Ucamp de Murcia-Lleida i l'Andorra-Barça.
1: Calor desbocada. Avui la màxima més alta del país ha arribat als 39,5, com dèiem, a Vinebre, i ja ha caigut amb algun rècord. La tarda serà assolellada amb algun ruixat al Pirineu. Durant el cap de setmana la calor es mantindrà ben viva, però sense els valors extrems de les darreres hores.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: S'endarrereix la represa de la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per frenar el conflicte social del sector. L'última oferta del govern plantejava un increment salarial que es distanciava d'uns 70 euros mensuals a les exigències sindicals. També hi ha sobre la taula reduir les ràtios i el desplegament de l'escola inclusiva. Departament d'Educació, Cristian Roldán, bona tarda.
4: Bona tarda, Marc. Doncs sí, finalment la represa de la reunió s'ha ajornat per 4:45 a petició, segons el departament, de la part sindical. Ens arriba més que en aquests moments hi ha contactes alternatius entre el govern i els sindicats majoritaris, entre ells un d'ells seria l'Aus.
5: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: La teva veu, la teva ràdio.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 38%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Perdo la por, però entre

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: Hola.
1: Nelson?
2: Hola! Me sentís bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que salí bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

t'han robat el cor alguna vegada, doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Bona tarda, són les 5. Com sempre a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit equip viari. Carmina Managarriba, bona tarda.
1: Les vies que presenten més retencions a aquesta hora són diferents trams de la P7, entre Castellbisbal i Martorell en sentit sud, Sant Cugat del Vallès en sentit nord, a Barberà del Vallès en sentit sud i també de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord. També molt congestionades les rondes barcelonines, especialment la ronda de dalt de Pedralbes al passeig de Vall d'Aura en sentit Besòs i la ronda litoral de la zona franca a la Barceloneta també en sentit Besòs.
0: Es reprenen les negociacions del conflicte laboral de l'ensenyament. El Departament d'Educació arrenca reunions bilaterals amb els diferents sindicats implicats. Hi ha hagut acostaments en diferents matèries, però especialment es mantenen diferències salarials. Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions i de vaga de docents avui al Penedès, al Garraf i al Baix Llobregat. Les proves de selectivitat tindran un sistema per detectar l'ús fraudulent d'aparells electrònics, com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i altres dispositius. D'altra banda, el Departament d'Universitats preveu que la visita del Papa, que coincideix amb les dates de les proves, no afectarà la mobilitat dels estudiants. Pedro Sánchez evita pronunciar-se sobre les investigacions judicials que han esclatat al seu voltant i fa valer les polítiques que ha impulsat el govern espanyol per tancar una setmana negra al PSOE. El govern incrementa el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble, no té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. Sovint resolen el problema d'haver de pagar una entrada per accedir a un habitatge. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron rus contra un edifici d'habitatges a Romania i promet que defensarà cada centímetre de territori aliat. L'incident amb dos ferits és la repercussió més greu fins ara de la guerra d'Ucraïna en un país membre de la Unió Europea i l'OTAN. Romania expulsarà el cònsol rus a la zona. I acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons s'ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i junta del canal obren una nova via per desencallar el projecte. Sant Cugat del Vallès dona el tret de sortida avui al Festival de Fotografia d'Autor Lumínic. Fins al 12 de juliol el certamen oferirà exposicions, un mercat fotogràfic i tallers sota l'eix temàtic de la poesia de la imatge.
2: Esports. El Barça anunciarà i presentarà aquesta tarda el fitxatge d'Anthony Gordon del Newcastle. El jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions d'euros. El Sabadell visita avui el camp del Madrid-Castella, anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. El partit a les 9 i també avui es tanca la fase regular de la Lliga CB de bàsquet amb els partits de la 34ena i última jornada. Destaquen a dos quarts de 9 el Girona-Joventut, l'UQAM de Múrcia-Lleida i l'Andorra-Barça.
0: I ens falta el temps. Calor desbocada. Avui la màxima més alta del país ha arribat als 39,5 graus a Vinebre i ja han caigut alguns rècords. La tarda serà assolellada amb algun ruixat al Pirineu. Durant el cap de setmana la calor es mantindrà ben viva, però sense els valors extrems de les darreres hores.
3: Trescat Info.
0: 5 i pràcticament 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
3: Trescat Info. Trescat Info.
4: Ràdio Arbúcies.
5: L'emissora que escolten les altres emissores.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus. I una humitat del 39%.
7: La Rosalia.

0: 3Cat Info.
1: Són les 6, bona tarda. I aquesta hora, el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
2: Les vies amb més afluència de vehicles són la P7, del Papiol fins passat Martorell, en sentit sud, i de Santa Perpètua de Mogoda fins a la Roca del Vallès, en sentit nord. També, tant a la C58 com a la C33, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a l'entrada de Barcelona, a la ronda de dalt de Pedralbes, al passeig Vall d'Aura, en sentit Besòs, i a la ronda litoral de la zona franca, a la Barceloneta, en sentit Besòs. Afegim que per una incidència ja resolta entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada Bifurcació, el pas de trens de la línia R1 tenen un retard de mitja hora aproximadament.
1: És a punt de començar al Departament d'Educació la reunió entre sindicats i conselleria per abordar les millores que reclamen mestres i professors després que hi ha el conflicte escalés amb una tancada dels sindicats. Avui s'han fet avenços i la trobada que ha de començar en breu entre totes les parts podria ser la definitiva per sortir-ne amb un preacord. Donald Trump està reunit amb el seu equip per prendre una decisió sobre el preacord amb l'Iran, segons ha anunciat ell mateix. Trump reitera que l'acord ha de comportar l'obertura de l'estret d'Hormuz sense restriccions i la retirada de l'urani enriquit iranià. El president rus Vladimir Putin posa en qüestió que el dron que ha impactat en un edifici residencial a Romania fos d'origen rus i suggereix que podria ser ucraïnès. L'OTAN ha condemnat la caiguda del dron i promet que defensarà cada centímetre del territori aliat. L'incident amb dos ferits és la repercussió més greu fins ara de la guerra ucraïna en un país membre de la Unió Europea i l'OTAN. Pedro Sánchez evita pronunciar-se sobre les investigacions judicials que han escalat al seu voltant i fer valer les polítiques que ha impulsat el seu govern per trencar una setmana negra amb el PSOE. El govern incrementa el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble, no té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. Sovint resolen problemes per haver de pagar una entrada per accedir a un habitatge. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. Brussel·les dona llum verda a la proposta espanyola que preveu que es remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. I Candela Peña planteja dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol, segons ha confessat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. L'actriu estrena divendres que ve a Netflix el thriller La Desconocida, on interpreta un agent dels Mossos atormentada pels abusos del passat.
3: Esports.
4: El Barça anunciarà i presentarà aquesta tarda el fitxatge d'Anthony Gordon del Newcastle. El jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions d'euros. El Sabadell visita avui el camp del Madrid-Castella, anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona, el partit a les 9, i també avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet amb els partits de la 34ena i última jornada. Ara a les 6 ha començat el Manresa-Madrid. Més tard, a 8:45, destaquen també el Girona-Joventut, l'UQAM de Múrcia-Lleida i l'Andorra-Barça.
1: Entre ahir i avui les temperatures han tocat sostre. Avui Catalunya ha registrat la màxima més alta al maig amb 39,5 graus a Vinebre. Durant el cap de setmana la calor afluixarà, però tot i així les màximes vorejaran els 36 a Ponent i a l'Ebre. Farà sol al matí i hi haurà ruixats al Pirineu a la tarda.
0: 3Cat Info.
1: Passant 4 minuts pràcticament de les 6 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
0: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa amb...
5: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
6: La banda sonora del teu dia.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 44%.

0: Són les 7. Comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda. Les retencions més destacades les trobem a l'AP7, al Perelló, en sentit sud, cap a Amposta, hi ha uns 6 quilòmetres de retencions, també al Papiol, Martorell i la Granada, en sentit sud, i de Santa Perpètua de Mogoda a la Roca del Vallès, en sentit nord. Tant a la C58 com a la C33 a Montcada i Reixac d'entrada a Barcelona, a la B10 a Sant Adrià de Besòs cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de Pedralbes al Passeig Valldaura, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral de la Zona Franca al Poble Sec, en sentit Besòs. Retards importants, a més, als trens de les línies R1 i R4 per una incidència ja resolta entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada Bifurcació.
0: Ja està en marxa el Departament d'Educació la reunió entre sindicats i la Conselleria per abordar les millores que reclamen mestres i professors. Després que ahir el conflicte escalés amb una tancada dels sindicats, avui s'han fet avenços i la trobada que està en marxa entre totes les parts podria ser la definitiva per sortir-ne amb un preacord. Donald Trump està reunit també amb el seu equip per reprendre una decisió sobre el preacord amb l'Iran, segons ha anunciat el mateix president nord-americà. Trump reitera que l'acord ha de comportar l'obertura de l'estret d'Hormuz sense restriccions i la retirada de l'urani enriquit iranià. El president rus Vladimir Putin posa en qüestió que el dron que ha impactat en un edifici residencial a Romania fos d'origen rus i suggereix que podria ser ucraïnès. L'OTAN ha condemnat la caiguda del dron i promet que defensarà cada centímetre de territori aliat. L'incident amb dos ferits és la repercussió més greu fins ara de la guerra d'Ucraïna a un país membre de la Unió Europea i l'OTAN. Pedro Sánchez evita pronunciar-se sobre les investigacions judicials que han esclatat al seu voltant i fa valer les polítiques que ha impulsat el govern espanyol per tancar una setmana negra al PSOE. El govern incrementa el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble, no té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'hagi acabat de pagar la hipoteca. Sovint resolen el problema d'haver de pagar una entrada per accedir a un habitatge. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal calcula que la regularització extraordinària d'immigrants tindrà un impacte pràcticament nul en les cotitzacions. L'AIREF valida la reforma del sistema de pensions del govern espanyol, però adverteix que la despesa que comportarà dispararà el deute. I acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i Junta del Canal obren una nova via per desencallar el projecte.
2: Esports. El Barça anunciarà i presentarà aquesta tarda el fitxatge d'Anthony Gordon del Newcastle. El jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions d'euros. El Sabadell visita avui el camp del Madrid-Castell a l'anada de les semifinals del play-off de Sens a segona. El partit a les 9 i també avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet amb els partits de l'última jornada. En joc ara el tercer quart, el Manresa 56, Madrid 50, a dos quarts de 9, Girona-Joventut, U Camp de Múrcia-Lleida i Andorra-Barça.
0: I ens falta el temps. Entre ahir i avui les temperatures han tocat sostre. Avui Catalunya ha registrat la màxima més alta del mes de maig, amb 39,5 graus a Vinebre. I durant el cap de setmana la calor afluixarà, però tot i així les màximes vorejaran els 30.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 46%.

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: Hola.
1: Nelson?
2: Hola! Me sentí bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes. Tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que salí bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

0: info.
1: Bona tarda, són les 8. Continua la reunió entre els sindicats de l'ensenyament i el departament per abordar les millores laborals que demanen mestres i professors. La CGT s'ha aixecat però de la taula perquè assegura que l'última proposta que ha fet la conselleria és insuficient. Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretat per prendre una decisió sobre el preacord amb l'Iran, segons ha anunciat el mateix president nord-americà. Trump reitera que l'Iran ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliurar l'urani enriquit. L'Iran insisteix que el preacord encara no està finalitzat. L'OTAN i la Unió Europea responsabilitzen Rússia de l'explosió d'un dron en un edifici residencial a Romania. L'incident, que s'ha produït a pocs quilòmetres de la frontera amb Ucraïna, ha causat ferides a dos veïns. Vladimir Putin qüestiona que el dron sigui rus i demana a Romania que li faci arribar les restes de l'aparell per investigar-ho. El govern incrementa el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis dels 35 als 40 anys, cobreix el 20% del valor de l'immoble, no té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. Sovint resolen el problema d'haver de pagar una entrada per accedir a un habitatge. L'Euríbor suma al maig 3 mesos consecutius a l'alça. Les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana. La inflació continua en el 3,2%. Candela Peña planteja dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol, segons ha confessat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. L'actriu estrena divendres que ve a Netflix el thriller La Desconocida, on interpreta una agent dels Mossos turmentada pels abusos del passat. I arrenca a Barcelona amb un llibre, el Festival de Literatura Infantil i Juvenil, que aquest any explora el llibre com a espai de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil.
2: Esports.
3: El Barça anunciarà i presentarà finalment aquest vespre el primer fitxatge de cara a la propera temporada. Es tracta d'Anthony Gordon, del Newcastle, davanter anglès de 25 anys. D'altra banda, el club blaugrana ha arribat a un acord amb Bernardo Silva. Només falta el vistiplau del tècnic Hansi Flick per poder incorporar el migcampista portuguès. A la Lliga CB de bàsquet avui es disputa la 34a i última jornada de la fase regular amb partits per tots els catalans. En joc els últims segons, el Manresa 92, Madrid 87. A dos quarts de nou començaran, entre d'altres, el Girona Joventut, l'Andorra Barça i també l'UCAM Múrcia Força Lleida. I a la Lliga de Futbol Sala, a partir de les 9, el Barça rebrà el Valdepeñas en el primer partit del play-off de la sèrie de quarts de final, al millor de 3 partits. Quan s'acabi l'enfrontament, se li retirarà la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano.
1: Després d'assolir avui la màxima més alta al maig amb 39 graus i mitja a Vinebre, la calor durant el cap de setmana anirà a la baixa. Abandonarem aquesta calor extrema, però en seguirà fent. Les màximes rondaran els 36 graus a Ponent i a l'Ebre. El dia serà assolellat demà amb ruixats i tempestes al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 8 del vespre. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
0: 3CAT Info.
1: Continua la reunió al Departament d'Educació entre els sindicats i la Conselleria per abordar les millores que reclamen mestres i professors. La trobada ha començat a 3:15 de la tarda, però fa només uns minuts la CGT, un dels sindicats minoritaris, ha decidit aixecar-se de la taula i marxa perquè l'última proposta del departament, diuen, els sembla insuficient. Unitat mòbil al departament amb Raül Orgales i Maria Costa. Bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, la reunió continua dins, però els sindicats CGT, Intersindical i COS s'han aixecat de la taula de negociació. Segons la CGT, el govern hauria ofert un augment de l'increment salarial de 50 euros.
5: Informació, proximitat, música.
6: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 58%.
8: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
9: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, nova setmana i noves històries musicals per compartir a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament 55 minuts. Històries d'aquí, però històries també de l'altre costat, és a dir, de travessar fronteres i d'escoltar algunes novetats interessants que ens arriben des d'altres indrets del món. Comencem a casa nostra, comencem amb un quintet de pop-rock tarragoní. Ells es diuen Sodi, és una de les propostes amb més projecció del moment, amb un primer disc sota el braç que es diu Havia de ser així, format per 11 cançons, entre les quals hi ha aquesta que escoltarem per començar avui aquest estrena. Es diu Marieta, és el nou de Sodi des del seu primer disc, Havia de ser així.

Marieta, aquesta és una de les cançons que trobarem amb Havia de ser així, el primer disc d'aquests tarragonins que es diuen Sodi i que ens han obert doncs aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, fem un viatge, en aquest cas anem fins al Canadà per escoltar el cantant i compositor canadenc Alex Samson. La cançó es diu How Lucky Am I?

I. How lucky am I? Aquesta és la nova cançó d'Alex Samson. Així ens ha acompanyat aquest cantant i compositor canadenc, també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Yung Rajola, és rapper i artista lleidatà, i amb el seu nou disc anomenat El món no està fet per als romàntics, hi trobem una peça com aquesta que escoltarem ara mateix, Cowboy de mitjanit.

Cowboy de mitjanit, aquesta és una de les noves cançons de Young Rajola, aquest raper i artista lleidatà, per al seu nou disc, El món no està fet per als romàntics. Seguim viatjant, ara anem fins a Gran Bretanya. El cantant i compositor britànic Blair Davy ens acompanyarà en els propers minuts amb la seva nova cançó, es diu So What?

So What, aquesta és la nova cançó de Blair David. És aquest cantant britànic que ens acompanya també en aquestes estrenes amb la seva nova cançó. Parlant de noves cançons, tenim ara mateix el més nou del trio d'Aigua Freda, Els Catarres. La cançó es diu Diumenge sense drama, així publica aquest nou senzill just abans de començar la seva gira d'estiu amb 50 concerts. Diumenge sense drama, el més nou dels Catarres.

0: dies que vindran.
1: Diumenge, sense drama. Aquesta és la nova cançó de Els Catarres. Abans, just abans de que comenci la seva gira d'estiu, com us deia, amb 50 concerts. De Els Catarres, els Buffalo Traffic Jam, aquest grup nord-americà, i amb la seva nova cançó, Pictures of You.

Pictures of You, aquesta és la cançó dels Buffalo Traffic Jam, aquest grup nord-americà que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Seguim endavant i ara mateix anem a compartir el més nou de Loa. Ella és una artista emergent catalana, Loa és escrita amb dues os, i ens presenta la cançó Somriu, una cançó molt personal sobre la pressió en la indústria musical. Ella és compositora, cantant, actriu i model, i així l'escoltem ara mateix. Somriu és la cançó de Loa.

Somriu, així ens ha acompanyat ara mateix la nova cançó de Loa, amb dues os. Aquesta és la seva cançó d'aquesta artista emergent catalana. Anem seguint. Es diu Delta. És mig britànic i també mig grec. La seva cançó es diu Daydream.

Es diu Delta, és la seva cançó que ens ha acompanyat ara mateix en aquestes estrenes. Daydream, una altra de les interessants novetats de la setmana. Tornem a Catalunya, anem fins a la Bisbal d'Empordà per escoltar a Miquel Abres, nova cançó que es diu...

La cançó es diu Hit the Wall, és la més nova de Gracie Abrams, aquesta cantant i compositora nord-americana que també ens ha volgut acompanyar en aquestes estrenes. Històries que així van seguint, acompanyant-te, siguis on siguis, i ara mateix tornem a Catalunya per escoltar els quatre amics de Granollers sota el nom de Sabana, i amb la seva nova cançó, Jo també, alguna vegada. Ells fan música sincera, fresca i també delicada. Els escoltem, Sabana i Jo també, alguna vegada.

Es diuen Savana, aquesta és la cançó Jo també, alguna vegada, una altra de les novetats d'aquesta setmana. Es diu Martin Garrix, és DJ holandès i amb la col·laboració de Ed Sheeran junts ens presenten aquesta anomenada Repeats.

La cançó es diu Repeat It i és una de les noves de Martin Garrix, el DJ holandès, amb la col·laboració del cantant britànic Ed Sheeran. Aquesta col·laboració junts que ha portat com a fruit aquesta peça que hem escoltat. Es diu Sara Roy, és cantant i compositora que va formar part del grup de música infantil Macedònia del 2012 al 2017, nascuda a Manresa. Ens arriba ara mateix amb la seva nova cançó sota el braç, El balcó amb geranis.

0: El balcó amb geranis. Aquesta és la nova cançó de Sara Roy, aquesta cantant i compositora nascuda a Manresa i que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, es diu Top Lu, és una cantant sueca, nova cançó que té aquests dies i que ara escoltarem. I'm your girl, right?
1: I'm your

I'm Your Girl Right. Aquesta és la cançó més nova de Top Lou, aquesta cantant sueca. Seguim, es diu Soc un bohemio. És l'àlies del jove barceloní Artur Vinyes. La cançó que escoltarem és Un lloc.

Un lloc, aquesta és la nova cançó de Soc un bohemio, l'àlies del jove barceloní Artur Vinyes, que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes. Es diu Tucker Whitmore, és nord-americà, i ara l'escoltem amb el seu nou èxit, Sunburn.

Sunburn, aquesta és la nova cançó de Tucker Wetmore, aquest cantant i compositor nord-americà que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes, que ja arriba a la seva part final. Avui acabarem a Catalunya, a casa nostra, amb la barcelonina Txell. La seva cançó Passen els anys posarà el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana. Així doncs, acomiadem aquestes estrenes, gràcies per ser-hi una setmana més i us esperem la setmana vinent, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 67%.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Sempre és un bon moment per deixar-nos endur pel bon humor que ens proposa sempre Rossini. Avui, l'italian en algeri.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: L'italian en algeri és una òpera bufa, una òpera còmica, dividida en dos actes, amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià d'Angelo Nelli. Es tracta, però, d'un llibret ja utilitzat anteriorment pel compositor Luigi Mosca, concretament l'any 1808. La seva estrena, l'estrena de la versió de Rossini, va ser al Teatre San Benedetto de Venècia, un 22 de maig del 1813. A Catalunya va estrenar-se al Teatre de la Santa Creu de Barcelona el 29 d'agost del 1815. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, Isabella està enamorada de l'Indoro, de manera que anulleja un vaixell per tal de rescatar-lo. Paper per contralt o mezzo-soprano amb bons greus i una bona agilitat en el cant, requisits bàsics per qualsevol heroïna rossiniana, més en el terreny de l'òpera còmica. L'Indoro és un jove promès amb Isabella, que està presoner al G, paper per tenor lleuger o líric lleuger de gran exigència. Mustafà és el bei, o el comandant civil, del G. És tirànic, però absurd, i està casat amb Elvira, però enamorat d'Isabella, paper per baix còmic. Tadeo és un vell ximple, enamorat patèticament d'Isabella, paper aquest per baritun o baix. Elvira és l'esposa del bei, que, malgrat les seves infidelitats, segueix enamorada del seu marit, paper per soprano lleugera. I Halley és el cap de la guàrdia del vell i cap dels seus pirates, paper aquest per tercer baix còmic, amb presència, en aquest cas, més limitada. El cor masculí també hi té una presència prou rellevant, com podrem apreciar al llarg del programa d'avui. Després d'encertar-la amb l'òpera seriosa Tancredi, Rossini torna a encertar-la, en aquest cas, amb una òpera còmica, un títol en el que repeteix, no sense cap mena de dubte, a propòsit, la història del rapte en el serrall de Mozart, però en aquest cas, amb situacions canviades. És una dona la que es decideix a salvar intrèpidament el seu xicot, que en aquest cas és presoner al G. Es considera que amb aquesta obra Rossini va voler homenatjar a qui sempre va ser un referent per a ell, el gran Wolfgang Amadeus Mozart. Però aquest argument, d'aquestes característiques, perquè pogués passar l'aprovació de la censura de l'època, cal recordar que va ser escrita i estrenada a primeries del segle XIX, el primer requisit era que Isabella no viatgés sola. Hauria de portar un acompanyant masculí perquè garantís la seva integritat, encara que per evitar lectures malicioses respecte a aquesta companyia, el llibret deixa ben clar que es tracta d'un vell força patètic i sense cap accent de seducció per la jove. Les armes d'Isabella són les que l'òpera còmica atribuiria convencionalment a les dones, per tant, astúcia, encants, malícia i habilitats per l'engany. Només arribar al G, la italiana domina el temible, però en realitat infeliç vell d'Argel, un personatge que, segons la seva pròpia cort, ha passat de flagell de les dones i de Leone a Asino, és a dir, de lleó a asa. Rossini va buidar en aquesta òpera el sac de la seva inventiva. Els seus brillants concertants són diferents a tot el que s'havia vist fins aleshores, començant pel primer, en el que hi participen Elvira, Zulma, Halley i Mustafà, i seguint amb el trepidant final de l'acte primer, el septet de les onomatopeies, en el que tots expressen els sorolls que senten al seu cap com a exemple del seu atribolament. Rossini va compondre l'Italian en algeri quan tenia 21 anys i uns mesos després d'haver estrenat l'òpera seriosa Tancredi. Asseguren que l'òpera la va compondre en tan sols un mes. Alguna font creu que fins i tot en menys dies, i el mateix Rossini havia dit que en només 18 dies. Sigui veritat o no, el que sí que és cert és que va ser un èxit notable, tot i que hi introduiria canvis progressius per a les actuacions posteriors a Venècia, Milà i Nàpols durant els següents 2 anys. L'òpera és notable per la barreja que fa Rossini dels estils de l'òpera seriosa i l'òpera còmica. Per tant, anem a endinsar-nos i anem a conèixer l'argument i els moments musicals, que no són pocs més rellevants, d'aquesta fantàstica l'italian en algeri de Rossini, situant-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici de l'Italian en algeri, de Rossini, és clar, el vell d'Alger, Mustafà, s'ha cansat de la seva esposa, Elvira, que diu tan sols sap lamentar-se de la falta d'amor del seu marit. Halley, cap dels pirates, li assegura que està a punt de ser repudiada per ell. Zulma, la seva criada, intenta consolar-la. El vell ja no l'aguanta. Quan Elvira intenta defensar-se, l'antipàtic personatge assegura que té el timpat trencat de tant escoltar-la. Són, en aquest concertant, Halley, el baix Alfredo Mariotti, Elvira, la soprano Norma Palacio Rossi, Zulma, la mezzo Gigiola Caputi, Mustafà, el baix Sesto Bruscantini i, és clar, la intervenció del cor, tots dirigits l'any 79 per Gary Bertini amb l'Staatskapelle de Dresden.

Després d'aquesta escena tots es retiren, excepte Ali i Mustafa. Aquest darrer ordena al cap dels pirates que li porti a una italiana, ja que ha escoltat són dones excepcionals. De fet, les excuses no serveixen per Mustafa, ja que si no li porta una dona abans d'una setmana, Ali serà empalat viu. Un argument, per tant, incontestable. Aleshores, Mustafa crida el seu criat italià, l'Indoro, que està dolgut per l'absència de la seva estimada Isabella. És la cavatina, per tant, l'escena de presentació de l'Indoro, languir per una vela, canta el tenor peruà, i una de les millors veus rossinianes de la història, Juan Diego Flores.

0: El vell Mustafà, en veure l'Indoro tan trist i per treure's a la seva dona del damunt, li ofereix una dona preciosa que farà les seves delícies. De fet, no és altra que Elvira, la dona del vell. L'Indoro, que té parella a Itàlia, no vol casar-se amb ella, però Mustafà insisteix i li ofereix la possibilitat de tornar a Itàlia amb Elvira, de manera que el jove acaba acceptant només per poder tornar a la pàtria i retrobar-se així amb la seva estimada Isabella. Són el tenor Juan Diego Flores com a l'Indoro i el baix Nicola Olivieri com a Mustafà.
1: Si inclinasse a prender moglie, ci vorrebbero tante cose. Si inclinasse a prender moglie, ci vorrebbero tante

Després d'aquesta divertida escena hem de situar-nos a la costa on ha naufragat el vaixell d'Isabel, enamorada de Lindoro. La jove i bella italiana ha decidit rescatar-lo amb les seves armes, la suggestió, la bellesa i, esclar, l'astúcia. Però per no viatjar sola, com ja hem comentat abans, va acompanyada del vell Tadeo, que està enamorat d'ella però que Isabella toreja amb molta gràcia. Amb tot, Isabella es lamenta de la crua sort que ha patit, tot i això se sent forta per superar totes les adversitats, ja que sap per experiència que pot controlar els homes, fins i tot a homes tan durs com Mustafà. Canta la grandiosa mezzo-soprano Teresa Berganza, dirigida per Alexander Gibson amb l'Orquestra Simfònica de Londres.

intentar seduir la jove mentre ella el troba directament repulsiu. Això sí, decideixen que per seguir junts el millor que poden fer, com hem comentat, és fingir que són oncle i neboda. El rol d'Isabella l'interpreta ara Marilyn Horne, ni més ni menys, mentre que el paper de Tadeo va a càrrec de Domenico Trimarchi.

Arriben ara els presoners de la cort del vell, que té la reputació de ser un home temible, però en veure Isabella perd els papers. Ho fa en una divertida escena que interpreta Samuel Ramy.

com sentia Mustafà, el poderós vei d'Argel, en veure l'italiana, passa a ser un babau del que Isabella obté tot el que desitja. En aquell moment entren per acomiadar-se Elvira, és a dir, la dona de Mustafà, que encara ploriqueja, i també ho fa Lindoro i Zulma. I és el moment en què Lindoro i Isabella coincideixen al palau. En veure's, els dos enamorats queden congelats i tota la cort se sorprèn. Isabella, prenent una ràpida decisió, obliga el vell a quedar-se amb la seva esposa. Quan ella li pregunta qui és aquella dona que té al seu davant, referint-se a Elvira, ell, el Mustafà, li diu que fins aquell moment era la seva dona, però que haurà de casar-se amb el seu esclau, Lindoro. Isabella afirma que aquestes costums bàrbares no es poden tolerar i pren com a esclau personal a Lindoro. La sorpresa deixa tots els presents bocabadats, com si tinguessin un soroll infernal al cap, ja que no entenen que una dona, que en definitiva és la presonera del vell, acabi donant-li ordres amb ell. Exemplifiquen aquesta situació narrant els sorolls que senten al cap de tan atordits com se senten. És aquesta una escena llegendària, una efectiva composició còmica i un onomatopeica, que és el final de l'acte primer de l'italiana en Algeri de Rossini, on hi apareixen les veus d'Elvira, Kathleen Battle, Zulma, Clara Fotti, Lindoro, Ernesto Palacio, Isabella, Marilyn Horne, Mustafà, Samuel Rami, Halley, Nicola Zaccaria, Taddeo, Domenico Trimarchi i el cor, tots dirigits per Claudio Scimone.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera a l'inici del segon acte de l'italiana In Algeri de Rossini. Mustafà vol una entrevista en solitari amb Isabella per aconseguir la crida a Taddeo, el fals oncle de la jove, i l'anomena Caimacan, un fals càrrec que Mustafà assegura és un equivalent a un lloc tinent. Li posen l'uniforme i el cor d'eunucs crida «Visca el gran Caimacan, protector del musulmà». Per la seva banda, Isabella organitza una reunió amb Mustafà, però fa assistir a l'Indoro, que serveix el cafè a Taddeo, el nou Caimacan, i a sobre fa entrar a Elvira. El vell s'enfada i Isabella se n'adona que ha d'anar amb més compte. L'Indoro, sabent la intel·ligència de la seva estimada Isabella, reflexiona i conclou que, en efecte, la vella italiana se sortirà amb la seva i podran gaudir de la seva felicitat. És una escena que habitualment se suprimeix, però val la pena escoltar-la si la interpreta el tenor peruà Juan Diego Flores.

Però, per la seva banda, abans de la reunió organitzada per Mustafà, Isabella es vesteix i es maquilla pel seu enamorat, ja que sap que l'Indoro estarà allà servint-li el cafè. Canta Per lui que adoro, per ell que adoro, en la veu, en aquest cas, de Marilyn Horne.

0: Aquest que sentíem era Mustafà en la veu de Samuel Rami, Lindoro Ernesto Palacio, mentre que, com comentàvem, Isabella era la mezzo, Marilyn Horne en aquesta gravació en estat pur de la seva vocalitat de l'any 1980. Malgrat que Mustafà vol prendre cafè a soles amb Isabella, ella ha convidat a Déu i fins i tot a Elvira, ja que ha tramat un pla per recuperar Lindoro, que està servint el cafè, i alhora fer que Mustafà torni amb la seva dona Elvira. Durant la trobada, Mustafà explica que ha anomenat el seu fals oncle, Caimacan, i ella li ho agraeix. Lindoro no vol marxar per més que el vell es tornudi al seu damunt amb l'objectiu que marxi. El mateix pensa el vell Tadeo. D'allà no es mou ningú, però el vell Mustafà comença a adonar-se que li volen prendre el pèl. Però Hali, el cap de la guàrdia del vell, tot i que Mustafà no vol escoltar-lo, l'adverteix que les dones italianes coneixen l'art de fer-se estimar, tal com estan explicant ara mateix de fons. Decideixen aleshores celebrar una festa en honor a Mustafà i anomenar-lo membre de l'ordre dels Papatachi, que en italià es podia traduir com menja i calla. L'objectiu és emborratxar la guàrdia, reunir a tots els italians presos a la cort del vell i fugir en un vaixell que els està esperant. Tadeo i Lindoro anuncien a Mustafà el seu nomenament en el graciós i rítmic trio Papatachi, mentre Isabella anima els italians prometent-los que ben aviat tornaran a casa. Papatachi! Finalment se serveix pasta i Tadeo li ensenya a Mustafà com s'ha de comportar un papatachi: menjar, callar i no pensar en res més. Mustafà obeeix i els italians aprofiten per pujar al vaixell. El propi Tadeo s'ha de resignar en entendre que Lindoro és el xicot d'Isabella i aleshores pujar al vaixell. Elvira, Zulma i Hali intenten advertir a Mustafà de la fugida dels italians, però Mustafà està immers en el seu paper de papatachi, per tant es limita a menjar i callar. Quan finalment se n'adona de l'engany, es resigna a tornar amb la seva dona Elvira, que diu almenys no és tan enganyosa ni astuta com les italianes. I així és com acaba aquesta òpera, L'italiana in Algeri, de Rossini. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 67%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 60%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 66%.